Bona tarda a tots i totes. Avui llegirem el que trobem al profeta Ezequiel en el seu capítol 33, versets 1 a 11. Vaig rebre una revelació del Senyor que deia: «Fill d'home, parla als fills del teu poble. Els diràs, quan jo faci venir l'espasa contra un país i la gent del poble designi un dels seus conciutadans per posar-lo com a sentinella, i aquest, en veure venir l'espasa sobre el país, toqui el corn avisant el poble, llavors, si algú sent ben clar el toc d'alarma i no en fa cas, i resulta que l'espasa arriba i la rabassa, la seva sang recaurà sobre el seu cap. Ha sentit el toc d'alarma i no ha fet cas. La seva sang recau damunt d'ell. Si n'hagués fet cas, hauria salvat la vida. Però si el sentinella veu venir l'espasa de l'enemic i no toca el corn de manera que el poble no és advertit, i en arribar l'espasa en arrabassa algun, aquest haurà estat mort per la seva iniquitat, però de la seva sang jo en demanaré comptes al sentinella. Això té a veure amb tu, fill d'home. Jo t'he posat com a sentinella de la casa d'Israel. Quan sentis una paraula de la meva boca, els advertiràs de part meva. Quan jo digui al malvat: ah, malvat, morirà sense remei, si tu no dius res per amonestar-lo pel seu mal camí, ell morirà per la seva iniquitat, però a tu et demanaré comptes de la seva sang. Però si tu l'has amonestat que s'aparti del seu mal camí i no en fa cas, ell morirà pel seu pecat, però tu hauràs salvat la teva ànima. Tu, doncs, fill d'home, digues a la casa d'Israel: vosaltres aneu dient, és ben cert que les nostres transgressions i els nostres pecats pesen damunt nostre, i per ells hem estat consumits. Com podríem viure? Respon-los: per vida meva, diu Déu, el Senyor, que no tinc cap complaença en la mort del malvat, sinó en que s'aparti del seu mal camí i visqui. Torneu, aparteu-vos dels vostres malvats camins. Per què hauríem de morir, casa d'Israel? I aquest passatge del profeta Ezequiel que acabem de llegir, referent a la figura de la talaia, vigilant o guàrdia, ens parla de la importància de la seva missió que li ha estat encomanada per Déu i està vinculat i és paral·lel a un altre personatge del mateix profeta al capítol següent, el qual llegirem concretament a Ezequiel 34, verset 1 a 11. Va rebre una revelació del Senyor que deia: «Fill d'home, profetitza contra els pastors d'Israel. Profetitza i digues-lo. Això diu el Senyor: ai dels pastors d'Israel que es pasturen ells mateixos. No han de pasturar les ovelles els pastors? Us mengeu el que és gras i us vestiu amb la seva llana. Mateu les més grasses, però no pastureu el meu ramat. No heu envigorit les febles, ni heu guarit la malalta, no heu embenat la que té la cama trencada, ni heu recollit les esgarriades, ni heu anat a buscar les perdudes, sinó que les heu dominades amb duresa i violència. Així s'han dispersat per falta de pastor i han servit de menjar per totes les bèsties del camp i estan escampades. Les meves ovelles van errants per totes les muntanyes i per tots els turons elevats. El meu ramat s'ha escampat per tota la terra sense que ningú se n'ocupi ni vagi a cercar-lo. Per tant, escolteu, pastors, la paraula del Senyor. Per vida meva, diu Déu el Senyor, perquè el meu ramat ha servit de presa i les meves ovelles han servit de menjar per totes les bèsties del camp, per manca de pastor, perquè els meus pastors no s'han preocupat del ramat, ja que només es pasturen ells mateixos i deixen de pasturar el meu ramat. Per això escolteu, pastors, la paraula del Senyor. Així es diu Déu el Senyor, he aquí, em teniu contra els pastors, els reclamaré que em tornin les meves ovelles i no els deixaré més que les pasturin. Els pastors no seguiran pasturant-se ells mateixos. Salvaré de la seva boca les meves ovelles, perquè deixin de ser la seva presa. Déu, el Senyor, diu això: mireu, seré jo mateix que aniré a buscar les meves ovelles i vetllaré per elles». I tal com he dit anteriorment, tots dos textos estan vinculats i són molt importants de cara a la nostra responsabilitat com a creients, així com a de la que recau en els no creients. I ens aproparem als que ens diu i adverteix la paraula en aquests dos textos que m'hi ha dit, enfatitzant els tres aspectes o punts següents. El primer d'ells és la responsabilitat de la talaia i del pastor d'ovelles o ramat. El segon és la responsabilitat dels amonestats o advertits. I el tercer aspecte és l'amor de Déu i la seva crida a l'humanitat. El primer aspecte tracta de la responsabilitat de la talaia i del pastor d'ovelles o ramat. De fet, la missió de la talaia i del pastor era molt similar i fins i tot paral·lela, encara que pugui semblar que no, pel fet que la talaia tenia una projecció marcadament militar i la del pastor d'ovelles o ramats era ramadera. Però tots dos eren imprescindibles perquè la seva funció, entre d'altres, sobretot en el cas del pastor, era prevenir i anticipar el perill, així com possibles atacs d'un enemic potencial.
El Talaia tenia permissió a talaiar o vigilar des de la torre principal o murs d'una ciutat o des d'una torre situada estratègicament en un punt elevat extramurs, sobre l'arribada d'un exèrcit enemic o bandes de rondadors, per la qual cosa, si detectava moviments anormals, tenia com a missió fer sonar una trompeta o un corn per avisar la ciutat de l'arribada de l'enemic, amb la finalitat que poguessin preparar la defensa, així com avisar els pagesos o persones que vivien fora del recinte emmurallat perquè s'hi poguessin refugiar. I per part seva, el pastor oriental era en primer lloc un vigilant. Tenia una torre de vigilància també, i la seva tasca consistia, a més de cuidar el ramat, de mantenir els ulls oberts, buscar constantment a l'horitzó la possible arribada d'enemics. Estava obligat a ser prudent i atent. La vigilància era una virtut cardinal. Estar despert i alerta era per ell una necessitat. No podia estar mig adormit perquè l'enemic o depredador sempre estava a prop i només estant alerta podia evitar-lo. I hi havia moltes classes d'enemics, tots terribles, cadascun un marc diferent, ja que a determinades estacions de l'any es produïen inundacions. Els rierols s'omplien de pressa i desbordaven els seus marges, així com les gorges escarpades i estretes, molt comunes a la zona, emportant-se per davant i arrossegant tot el que trobaven al seu pas. Calia tenir tots els sentits en alerta per prevenir una catàstrofe, així com un coneixement del terreny de cara a dur a terme una acció ràpida d'evacuació per poder passar el ramat fora de perill i escapar de la destrucció. També existien enemics per terra, com lleons, ossos, hienes, xacals, llops, etc. I enemics a l'aire, com enormes ous de presa. Estan sempre tots rondant per caçar un ovell o cabrit despistat o llançar un atac contra part del ramat. I després estaven els més perillosos de tots, els humans. Lladres, bandits, homes que convertien l'acte de robar i matar els pastors en el negoci. El món oriental era ple de perills. Hi havia forces hostils per als pastors i al seu ramat. De fet, quan els seus escrits, els profetes Ezequiel, Jeremies, Isaïes i Habacuc parlen sobre els pastors, els anomenen vigilants en la missió i la tasca d'advertir i salvar. I el denominador comú de la talaia del pastor, tal com he dit anteriorment, era vigilar i prevenir atacs de l'enemic, prevenir el perill. Al text Ezequiel 33 que hem llegit al principi veiem que el profeta havia estat posat com a talaia pel poble d'Israel, tal com diu el verset 7. Això té a veure amb tu, fill d'home. Jo t'he posat com a sentinella de la casa d'Israel. Quan sentis una paraula de la meva boca, els advertiràs de part meva. I aquest verset no concerneix únicament al profeta Ezequiel. Com a creients, aquest verset també ens toca i responsabilitza, empoderant-nos com a talaies davant la gent que ens envolta, destacant dues necessitats que ens són imposades i ens toquen. La primera d'elles és sentir una paraula de la meva boca, com diu el verset 7. El talaia ha de tenir no només els ulls per veure arribar l'enemic i la boca per parlar i avisar de l'arribada del mateix, sinó també orelles per escoltar la paraula de Déu, com de la seva pròpia boca. La primera necessitat és sentir-lo, escoltar Déu i entrar intel·ligent i harmònicament en la seva ment i propòsits. Saber estar atents a la voluntat de Déu, meditar sa paraula, apropar-nos a ell en pregària i estar disposats a complir amb la nostra missió. I la segona necessitat que ens és imposada és advertir-los o amonestar-los de part meva, com diu el verset 7. Advertir-los perquè hi ha un perill imminent, encara que la gent que ens envolta no ho vegi ni ho cregui, i amonestar-los de part de Déu, com a persona que està totalment dedicada a la seva voluntat. La responsabilitat de la talaia rau a fer que els homes obrin els seus ulls a la realitat i sentin la seva responsabilitat davant de Déu. La nostra missió com talaies o vigilants és anunciar als que encara no han tingut en les seves vides una trobada personal amb el Senyor Jesús que existeix un perill real i que, com a conseqüència del pecat, tots estem destituïts de la glòria de Déu i condemnats, ja que no hi ha ningú que es pugui justificar davant dels ulls de Déu, tal com diu Romans 3:23, perquè tots van pecar i estan privats de la presència de Déu. Però també hem d'anunciar que hi ha solució, que hi ha bones noves,

Un, aquest haurà estat mort per la seva iniquitat, però de la seva sang jo en demanaré comptes al sentinella. La qual cosa és rectificada en el verset 8. Quan jo digui al malvat, ah, malvat, morirà sense remei, si tu no dius res per amonestar-lo pel seu mal camí, ell morirà per la seva iniquitat, però a tu et demanaré comptes de la seva sang. I el mateix apòstol Pau se'n fa ressò a 1 Corintis 9:16, on diu, perquè el fet de predicar l'Evangeli no és cap motiu d'orgull per a mi, ja que hi estic obligat, i pobre de mi si no evangelitzés. Tinguem clar com a creients en Jesús o Jesús el Messies que la nostra missió no és ser bons teòlegs, ser uns grans apologetes o defensors de la fe, conèixer les escriptures a memòria, etc., encara que tot això sense cap dubte és bo i útil. La nostra missió principal és anunciar i predicar l'Evangeli als perduts, els quals encara no han tingut aquesta trobada amb Jesús, ja que si no ho fem, haurem de retre comptes, ja que no els estem anunciant la possibilitat d'escapar de les mans o les urpes de l'enemic de les seves ànimes. I tal com ens diu Ezequiel al verset 6, si un vigilant o talaia no alertava la ciutat del perill, la culpa per la destrucció resultant cauria sobre ell com si ell mateix fos l'enemic i hagués atacat la ciutat personalment. D'altra banda, com a pastors, líders o membres d'una església o comunitat, hem d'anar amb compte de no caure en els errors dels pastors esmentats al capítol 34 d'Ezequiel, versets 1 a 11, els quals descuidaven els ramats d'ovelles. Si bé és cert que la responsabilitat més gran de cuidar els membres de l'església recau sobre els pastors i els líders, no és una tasca exclusiva dels mateixos, sinó que tots hem de responsabilitzar-nos, sent responsables els uns dels altres. El nostre deure com a membres d'una comunitat és preocupar-nos, amoïnar-nos pels altres, pels que s'han apartat o s'estan apartant, així com per les persones que per raó de salut, depressió, feina o altres opcions no poden assistir a les reunions. I la nostra missió a nivell intern és enfortir i donar suport als nostres germans en la fe perquè s'afiancen a la confiança en el Senyor, en els camins del Senyor, etc. Anem amb compte que no caiguem en l'actitud dels pastors d'Ezequiel 34 i ens haguem d'enfrontar al que llegim als versets 10 i 11. Això diu Déu, el Senyor, aquí em teniu contra els pastors, els reclamaré que em tornin les meves ovelles i no els deixaré més que les pasturin. Els pastors no seguiran pasturant-se ells mateixos. Salvaré de la seva boca les meves ovelles perquè deixin de ser la seva presa. Déu, el Senyor, diu això. Mireu, seré jo mateix que aniré a buscar les meves ovelles i vetllaré per elles. Quina serà la nostra actitud? Serem talaies i pastors conscienciats de la seva missió o faltarem al nostre deure? I el segon aspecte o punt d'aquesta xerrada és la responsabilitat dels amonestats o dels advertits. Si bé en el primer punt o aspecte hem parlat sobre la responsabilitat de la talaia i del pastor, el segon ens parla de responsabilitat dels amonestats o advertits, és a dir, dels que es troben en perill. El verset 4 del capítol 33 dius: llavors, si algú sent ben clar el toc d'alarma i no en fa cas i resulta que l'espasa arriba i l'arrabassa, la seva sang recaurà sobre el seu cap. Deixant clar que un cop ha estat advertit pel vigilant o talaia sobre l'arribada imminent del perill, si no fa cas de l'advertència i l'amonestació, el problema i les conseqüències del mateix passen a ser seva. De fet, els amonestats o els advertits no són altres que l'ésser humà, i com a tals, cadascú de nosaltres té la responsabilitat de prendre la seva decisió, una decisió personal que no pot ser imposada, fer cas als advertiments i posar-se fora del perill o de recapte, o fer-ne cas omís i enfrontar-se a les inevitables conseqüències. Per això, cada persona s'ha de conscienciar de primer la seva condició. La primera cosa que cal fer és reconèixer la nostra condició. El profeta Ezequiel utilitza unes paraules molt dures i incòmodes al verset 8, on diu: ah, malvat, moriràs sense remei. I aquí el profeta no es refereix únicament a la mort física, ja que si el Senyor no ve abans, tots passarem per aquesta fase, sinó a la mort espiritual, allò que es coneix com a segon amor. Malauradament, les conseqüències del pecat ens condueixen a la mort espiritual i no hi escaparem, encara que puguem ser les millors persones del món, encara que la nostra vida sigui un exemple, encara que les nostres obres o actes de justícia siguin increïbles. Si no hem tingut una trobada personal amb el Senyor Jesús i no l'hem deixat entrar a les nostres vides, de res servirà el precedent. I com sol dir el refrany, l'infern és ple de bones intencions. La paraula de Déu és clara al respecte. Quan a Isaïa 64:6 llegim: tots nosaltres som com immundícia i com un drap brut totes les nostres bones obres. Tots nosaltres ens hem marcit com una fulla i les nostres iniquitats ens arrosseguen com el vent.
I Roman 3:23 ens diu i adverteix, tal com hem llegit anteriorment, perquè tots van pecar i estan privats de la presència de Déu. Alhora que en Roman 6:23 ara

recalca perquè la paga del pecat és la mort. El pecat és il·legitimitat davant dels ulls de Déu i la il·legitimitat és mort. Però Déu, malgrat la nostra condició, ens brinda també la seva oportunitat. Ezequiel, a la segona part, del verset 7, diu: «Els advertiràs de part meva». Déu, a través del profeta, mitjançant la seva paraula i a través del nostre deure d'anunciar les bones noves de salvació, dona una clara amonestació sobre el que passarà. Déu adverteix i en la seva misericòrdia avisa del perill, declarant al verset 9: «Però si tu l'has amonestat, que s'aparti del seu mal camí i no em fa cas, ell morirà pel seu pecat». I aquestes no van ser paraules pronunciades amb enuig o amb ira, sinó amb amor. L'advertència ve de part de Déu, d'una manera tan directa com la invitació a la seva misericòrdia que trobem a Joan 3:36. El qui creu en el fill té la vida eterna. En canvi, qui es nega a creure en el fill no veurà la vida, sinó que damunt seu pesa la ira de Déu. I finalment també hem d'assumir la nostra responsabilitat personal. Tal com hem llegit anteriorment al verset 9: «Però si tu l'has amonestat que s'aparti del seu mal camí i no en fa cas, ell morirà pel seu pecat». Si no s'aparta, morirà pel seu pecat i la seva sang serà sobre la seva ànima. I la regeneració o canvi en les nostres vides és obra de l'Esperit de Déu, de l'Esperit Sant. Però la conversió, és a dir, apartar-se i tornar-se, lliurar la nostra vida a Crist, acceptar la seva invitació, deixar-lo entrar al nostre cor, és un acte de la nostra pròpia voluntat, del nostre lliure albir, de la nostra llibertat de decidir. Déu ens va fer tan perfectes que no som robots o androides. Tenim el privilegi de prendre les nostres pròpies decisions, siguin bones o dolentes, siguin encertades o desencertades. I a vosaltres que escolteu aquest programa per primera vegada o que sou seguidors i que encara no heu tingut aquesta trobada personal amb el Senyor Jesús, hi ha la possibilitat que menyspreieu l'advertiment i que el considereu com a passat de moda, com faules, com a contes d'abelles, xerrameques, afriquis o il·luminats religiosos. Però ho accepteu o no? Torneu-vos al pecat i posar la fe en el Senyor Jesucrist és l'únic camí al regne de Déu. Ell mateix Jesús ens ho deixa clar en Joan 14:6 al declarar: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és a través de mi». La decisió és a les nostres mans. Sou lliures a acceptar l'advertiment de Déu i el regal de la salvació a través de l'obra de Jesús a la creu per tot nosaltres. Ho podeu rebutjar completament o ho podeu acceptar. Però és important que sapigueu que sigui quina sigui la vostra decisió, portarà conseqüències, sigui per bé o sigui per mal. I el tercer aspecte o punt d'aquesta xerrada és l'amor de Déu i la crida personal que ens fa. Al verset 11 del capítol 33, Ezequiel se'ns diu: «Respon-los, per vida meva, diu el Senyor, que no tinc cap complaença en la mort del malvat, sinó que s'aparti del seu mal camí i visqui. Torneu, aparteu-vos els vostres malvats camins, per què hauria de morir casa d'Israel?». Aquest verset que acabem de llegir és un reflex fidel de l'agonia, del sofert amor de Déu que va trobar la seva més plena expressió en el clam agònic del seu fill estimat a la creu, a la fusta, quan diu: «Pare, perdona'ls que no saben el que fan». Déu ens estima, i tal com diu 2 Pere 3:9, el Senyor no retarda el que va prometre com alguns pensen, sinó que és pacient amb vosaltres, i no vol que ningú es perdi, sinó que tots arribin a penedir-se. Déu ens continua donant l'oportunitat que ens tornem a ell, a fent un gir a les nostres vides, tant si encara no has tingut una trobada personal amb Jesús, com si t'has apartat dels seus camins i no deixis passar aquesta ocasió. Déu t'estima. I això no és una mena retòrica o xerrameca. A Déu no li importa el teu passat, sigui quin sigui. No li importa les teves fallades. Només li importa el teu present i futur. Ell vol i anhela que et tornis a ell. No deixis passar aquesta ocasió, no deixis passar aquest moment i fes-ho ara mateix. I no necessites fer cap acte en particular, ni cap tipus de sacrifici, ni cap tipus de promesa. Només tens que parlar amb ell, amb Jesús, en les teves pròpies paraules i convidar-lo a entrar a la teva vida. I si ets escèptic, agnòstic o potser ateu i penses que estic explicant contes d'abelles, repte Jesús. Digue'ls-hi que si és veritat o els he compartit, es reveli a tu i entri a la teva vida i t'asseguro que no te'n penediràs. I per acabar aquesta xerrada, recordem com a creients en Yeshua HaMashiach o Jesús el Messies, siguem pastors, líders o simples membres d'una església o comunitat, recordem la nostra responsabilitat com a talaies i com pastors de predicar les bones noves i d'avisar el que ve. I si encara no has tingut aquesta trobada personal amb el Senyor Jesús o per diverses circumstàncies estàs apartat dels seus camins, recorda la responsabilitat personal dels amonestats o advertits. Recorda la teva responsabilitat personal.
i que també l'amor de Déu i la seva crida al penediment, el fet que l'home es torni cap a ell, està encara vigent. Que el Senyor et beneixi o us beneixi i fins a la propera setmana.